Usted nada más déjese apapachar, déjese consentir entre cosquillita por aquí, cosquillita por allá, chingüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüengüeng
Oigan, la Cristamóvil anda bien activa desde muy temprano. ¿Dónde anda? Ah.